cotxe. Ma coixa, canxa fa, mas anarà a signar. I sent sigui l'un pot si xucant va. Hasta Luciana, que passeix, passeix, xalent, se petanissa, per les

m'acusa que ja fa. M'has anat a signar, jo sent sigui-lo un pot si xuca em va. Hasta Luciana, que passeix, passeix a l'ens, per tenir-se, per anar-se'n